Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 5. Ràdio Pineda.

0: escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda,
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: dia, què tal, com estàs? A les 8 del matí, això és Ràdio Pineda. Aquesta hora ens hi posem amb energia positiva, amb Chris de Sarandí, això que es diu Got All Days. Un dia més, un plaer acompanyar-te des d'ara fins la 1 del migdia. Salutacions, el meu nom és Olga Tiga. I ara de seguida, a la punt del dia, et recordarem que demà dissabte hi ha campanya de donació de sang, també la festa d'aniversari dels 10 anys del Centre Cívic Poblenou. Bé, i avui també hi ha la presentació del nou llibre de Maite Bayona, aquesta tarda a la biblioteca. Tot això avui també t'ho expliquem a la punt del dia i juntament amb d'altres notícies cada hora en punt als butlletins informatius.
1: Ràdio Pineda.

després entrevistem la Sílvia Plaza, directora del Centre Cívic Poblenou. La tindrem aquí als estudis. Bé, farem balanç d'aquests 10 anys del Centre Cívic. També parlarem de la festa d'aniversari de demà dissabte a la tarda aquí a la ràdio. Bé, després a la previsió del temps ho farem. Abans tenim temps de recuperar aquest èxit del canadenc The Weeknd. Això es diu Can't Feel.

És un quart de nou del matí. Aquesta hora et recordem que avui divendres Maite Bayona presenta el seu llibre Vive el Presente a les 6 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret de Pineda. Tothom hi està convidat. A més, hi hauran exercicis molt pràctics que podreu fer per aconseguir, doncs això, respirar amb calma i ser molt conscients del moment actual. Això serà avui. Demà dissabte destaquem la festa del 10è aniversari del Centre Cívic Poble Nou. Demà a partir de les 6 de la tarda a l'exterior de l'equipament, al Passeig Diputació amb cantonada carrer Pirineu. Recordeu que hi hauran activitats familiars, jocs infantils i també molta música. Una festa oberta a tothom. I també demà al matí podeu anar a donar sang i plasma fins a les 2 del migdia, demà dissabte, a l'Espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de la plaça de les Mèlies. Propostes que, juntament amb d'altres, també us ampliem al portal de Notícies de Pineda. Bé, avui, precisament, després de la informació meteorològica, entrevistem a Sílvia Plaza, la tindrem aquí als estudis, directora del Centre Cívic Poble Nou. Amb ella farem balanç d'aquests 10 anys del Centre Cívic i també parlarem de la festa d'aniversari de demà a les 6 de la tarda.

0: És una de les icòniques del cantant italià Zucchero, Baila amb Sexy Thing, per arribar ja a 8:45 del matí. Previsió meteorològica, com fem cada dia, amb Jordi Pérez. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com es lleva el divendres i què hem d'esperar per aquest cap de setmana?
1: Doncs miri, es lleva amb un ambient fresquet, estem lleugerament amb valors per sota dels 20 graus, veiem 4 núvols a diferents nivells, veiem núvols prims, veiem núvols baixos a Marina i una mica més carregat cap al Montnegre. Avui i demà encara tindrem un flux de nord, encara restes, lleugeres restes, condicions de la inestabilitat, això voldrà dir que tinguem intervals de núvols, sobretot a les zones de costa i prelitoral, però a partir de diumenge en endavant, doncs el sol serà el que s'anirà imposant i les temperatures aniran remuntant, malgrat que ja, fixin-se, estem anant cap avançat setembre i ja hauríem d'anar a més fresca, entrades d'aire fred, i anar més a un ambient més tardorenc, doncs no, anirem a més caloreta, i farà, doncs, caloreta, doncs, de nou, màniga curta, podrem anar a banyar, i com si res. Però bé, ja estem habituats. I bé, ahir una jornada marcada, doncs també pels núvols, abundants, gran part de la jornada, fins i tot al migdia es van espessir els núvols, van deixar unes gotetes, semblava que s'anaven a engrescar, però de cop i volta es van desfer els núvols, va donar pas a les tones de sol a la tarda i amb una calor moderada, i màxima 25 graus, amb vents en conjunt fluixos, i estàvem a l'expectativa d'aquesta passada matinada, en què ahir a la tarda sí que va descarregar algun ruixat per la banda de Girona, avançant cap a la Costa Brava Sud, però molt, molt localitzat, i estàvem pendents d'aquesta matinada, què passaria amb aquesta inestabilitat nocturna típica del mes de setembre, quan hi ha una mica d'aire fred en alçada, hi ha entrada de la tramuntana, hi ha una mica de rebuf marítim, una mica vents que confronten davant la costa central catalana i fa inflar nuvolades amb facilitat i donen ruixats localment intensos. Doncs, efectivament, s'han produït tot un reguitzell de ruixats a dintre mar, davant la costa catalana, que han descarregat la majoria, evidentment, a dintre mar. Han estat localment intensos, ho veiem amb el radar, amb taques vermelles, des de la costa Brava Sud fins a, pràcticament, fins a la costa central sud de Barcelona, la majoria dintre mar, però de forma local, de matinada, han fregat doncs, punts del Garraf, Baix Llobregat. Hem observat també que a la matinada un ruixat molt intens davant d'Arenys, Canet, però a dintre mar, però pràcticament a tocar terra ferma, però no, ha descarregat a dintre mar. I ara mateix, en rigorós directe, estava descarregant, o si més no, plovent una certa intensitat, a la part baixa de Barcelona, tot el que és la zona del port i la zona de Colón, en fi, tota la façana marítima de la ciutat de Barcelona estava plovent, perquè es veu una taca que està tocant terra ferma i allà està plovent. Segurament doncs allà tindran registres 5, 10, 15 litres, els podrà fer perfectament perquè són ruixats que a vegades són una mica estàtics. Doncs bé, aquesta inestabilitat es pot mantenir fins al migdia. Aquí a l'Alt Maresme no, perquè el que veiem, o que preveiem més aviat, és que s'obrin clarianes, però també amb alguns intervals de núvols, però en canvi cap a la banda del Baix Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, tot aquest sector, sí que és probable que es vagin reproduint doncs, aquests xàfecs i puguin tocar aquests sectors litorals d'aquella zona. En canvi, aquí, insistim, el temps ha d'estar més tranquil·let. Un divendres variable. Avui tindrem, insistim, algunes clarianes de sol, però també tindrem núvols baixos. També observem, a través de les imatges de satèl·lit, que per l'oest, per la banda oest de Catalunya, estan progressant núvols prims per sobre dels núvols baixos, evidentment. Aquest és el panorama per avui, amb vents en conjunt fluixos, la mar estarà tranquil·la, amb lleugereta mar de fons, i la calor serà moderada. De nou avui, doncs, mirin, entre els 23 i 25 graus, sempre en funció del sol. Però vaja, avui és més difícil que s'arribi als 25, però anirà una mica en funció del sol, però com que tindrem bastants núvols, avui ho veiem complicat que passem dels 25 graus. Aquest és el panorama per avui. La inestabilitat de l'àrea de Barcelona es prova que la tarda vespre vagi a la baixa, i ja no hi hagi possibilitat o risc d'aquest ruixat. Això seria aproximadament fins pels vols del migdia. Demà són dissabte. Iniciem el cap de setmana doncs, en un temps que també estarà dominat doncs, en conjunt pel sol, aquí a l'Alt Maresme. Podrà haver intervals de núvols baixos cap a punts de la costa central que podrien anar més amb el pas de les hores. Allà mig matí, migdia, tarda, s'aniran formant bancs de núvols baixos que s'aniran extenent per totes les zones de la costa central i zones prelitorals, podem dir-ho. I no descartem que en algun punt es poguessin compactar suficientment els núvols i poguessin donar doncs, alguna gota, algun petit ruixat. Però vaja, poca cosa i molt, molt localitzat. I no seria, amb la intensitat, podem dir-ho, o les acumulacions que ho podran fer avui. Per tant, demà serà tot molt més anecdòtic. Demà la calor també serà moderada, perquè també tindrem força núvols, estones de la jornada, de nou màximes entre els 22, 23, 24 graus en conjunt, i en altres punts on hi hagi més sol, evidentment, podem superar els 25 graus, 26, 27 graus. Els vents demà també seran fluixos, seguirà la tramuntana bufant per la Costa Brava, mar endins, evidentment, aquí no la notarem, aquí seran vents rebuf, una mica de mar cap a terra, però seran fluixos en conjunt. El diumenge es talla la tramuntana, l'aire fred, els lleuger aire fred que tenim en alçada es retira cap a Itàlia i entrarà ja una massa més càlida i acompanyat d'un anticicló que ho tornem a dir, ahir ho vam dir, extremadament anòmal per la seva calidesa i la seva estabilitat atmosfèrica que porta associat. No sabem ben bé d'on apareixen aquestes masses càlides, perquè si és veritat que si fossin càlides i prou, pues, vale, seria normal, però quan són extremadament càlides per l'època, doncs ho hem de dir així, no podem dir altra cosa. Nosaltres ho veiem els mapes, ho hem de traslladar a tots els oients, malgrat que a vegades els mitjans ens ho facin veure que podem pujar una mica les temperatures i una situació normal. No, la situació no serà normal, almenys amb els mapes que tenim en mà i amb els que ho veuen els nostres ulls. Per tant, diumenge, un dia dominat pel sol i temperatures que pujaran. Ja veurem valors, segurament cap a ponent, que podran superar, doncs, fregar, no, algun indret segurament superarà els 30 graus i aquí, doncs, bé, valors entre els 25, 26, 27 graus. Per tant, puja les temperatures 2, 3, 4 graus, les màximes ho podran fer bé a gran part de Catalunya. El diumenge els vents seran fluixos també de mar cap a terra i la mar estarà tranquil·la i, insistim, i dominarà el sol gran part del diumenge. Una situació d'estabilitat que es perllongarà dilluns, dimarts i dimecres. Un anticicló pràcticament se situarà damunt de la península Ibèrica, també afectarà parts de França, estabilitzant per complet el temps. Cap possibilitat de pluja ni d'inestabilitat, per tant, el temps serà estable, dominat pel sol, i un sol doncs, que escalfarà també de valent i amb una massa càlida que la tinguem al damunt. Valors a 1.500 metres d'alçada que poden superar els 20 o 22 graus al centre peninsular. Vaja, com si fóssim en ple estiu. Això es traduirà doncs, en que seguiran pujant les temperatures. Dilluns i sobretot dimarts, doncs, les temperatures que s'assoliran a l'interior de Catalunya, doncs, veurem escampats molts valors màxims per sobre dels 30 graus. I no ens estranyaria que es poguessin fregar els 33, 34 doncs cap a Ponent, cap a Pla de Lleida. O sigui que Déu-n'hi-do quin setembre que portem. Aquesta estabilitat, veurem, a veure fins on dura. Sembla que aquest màxim del centre de l'anticicló doncs estarà més cap a l'oest peninsular i aquí, sobretot al Mediterrani Occidental, podria entrar doncs, una lleugereta, a vegades un vent de nord, amb una lleugera massa més fresqueta, a partir de mitjans final de setmana que ve, que podia fer doncs, desinflar una mica la temperatura, almenys a Catalunya, perquè cap al centre oest peninsular es mantindrà la calorada i la forta estabilitat atmosfèrica. Però bé, la setmana que ve en conjunt, temps estable, dominat pel sol, potser insistim, dilluns, dimarts, dimecres, el màxim de caloreta, després podríem fluixar una mica les temperatures, però bueno, ja ho anirem veient, perquè serà en funció d'aquest anticicló, que no es posi un altre cop estàtic a sobre i no es vulgui bellugar, això no ho sabem. Està complicat que es mantingui molt estàtic, però vaja, de diumenge a dimarts, dimecres, pràcticament el tenim assegurat al damunt. I de moment això és tot, després ja veurem. Al final de setmana, pues, en principi, es mantindria l'estabilitat, no veiem pluges a la vista i menys encara cap situació de refrescada, ja veuríem. Potser ho faria de cara al cap de setmana que ve, en endavant, llavors potser sí, però vaja, de moment no allarguem gaire els dies perquè no ho sabem. El que sí sabem és que calor moderada avui i demà, risc d'alguns ruixats en zones litorals i prelitorals, avui poden ser intensos, localment intensos, cap a l'àrea de Barcelona, demà no descartem algun ruixadet tallat, quatre gotes, amb alguns intervals de núvols, però a partir de diumenge. I a inicis de la setmana que ve, torna el sol, torna l'anticicló, torna les masses càlides a voler afectar l'entorn peninsular, i això farà doncs, l'ambient, almenys de dia, torni a ser de ple estiu a tot Catalunya. Fer de moment això és tot. Aquest seguiment que ha fet Olga tota la setmana, ja veuen, amb calor, després dimecres episodi de tempestes, ara restes d'inestabilitat, i anunciant, doncs, de nou, una notable estabilitat atmosfèrica a partir de diumenge en endavant. I de moment això és tot.
0: Déu-n'hi-do, Jordi, qui ho anava a dir, eh? Tornar a passar calor la setmana que ve. Tindrem temps a explicar-ho. Que vagi bé, Jordi, bon cap de setmana, fins dilluns.
1: Bon cap de setmana, fins dilluns.
0: Previsió del temps que ens deixa gairebé a 4 minuts per arribar a 3 quarts a 9 del matí. De seguida parlem amb Sílvia Plaza, directora del Centre Cívic. Parlem d'aquest aniversari destacat de l'equipament que tenim a Poble Nou i, a més, també hem parlat amb usuaris i usuàries del Centre Cívic que també ens explicaran la seva experiència de formar part d'aquesta gran família. De seguida els escoltem. Abans, Banda Neon.

0: El Centre Cívic Poblenou està d'aniversari, celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte amb una tarda d'activitats, una festa oberta a tothom, que avui també ho explicarem. Però vaja, hem de dir també que en aquests primers 10 anys del Centre Cívic l'equipament s'ha consolidat com un espai de trobada, de participació i sobretot de relacions, i ara de seguida també ho entendreu. Avui volem fer una mica de balanç d'aquests 10 anys i també doncs, parlar d'aquesta festa d'aniversari del Centre Cívic. És per això que avui hem convidat a la directora del Centre Cívic Poblenou, la Sílvia Plaza. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, bon dia, Olga.
0: Gràcies per venir i felicitats per aquests 10 anys.
1: Moltes gràcies, sí, sí.
0: 10 anys on ha passat molta gent per aquí.
1: Molta gent, ha passat molt ràpid, però s'han fet moltíssimes coses.
0: Què representa per vosaltres, no? Pel Centre Cívic, aquest aniversari?
1: Doncs et fa parar i pensar i mirar enrere i llavors és quan te ve l'emoció i dius, ostres, realment poc a poc, mica en mica, amb el treball dia a dia s'ha aconseguit moltíssimes coses i no només per nosaltres com a equipament, no? Que tens uns objectius a complir, sinó que veus el resultat doncs, amb les activitats, amb els usuaris que venen, amb els números sobretot i val la pena, no? Doncs, fer aquesta parada i aquesta celebració.
0: Ara coneixerem aquests números, aquestes dades, que de fet ja ho hem publicat també al web de Ràdio Pineda, però sí que és veritat que durant aquests 10 anys el Centre Cívic ha sigut més que un equipament municipal.
1: Exactament, sí, sí. Al final allà el que es generen són molts vincles, moltes relacions i es genera, és una gran família. Sembla un tòpic, però... Bueno, no un tòpic, perquè hi ha altres centres que al final resumeixen la seva activitat en fer activitats, això genera contingut i cursos, i la gent entra i surt, i bueno, hi ha un bon ambient i tal, però realment l'ambient que es crea al Centre Cívic, jo que conec altres centres, molts, he conegut a Girona, Barcelona i tal, i aquest ambient no es dona a tot arreu. Hi ha un ambient molt familiar, molt proper, de molta confiança, i realment és com una... El vestíbul és com una sala d'una casa, no? Un saló on anar a prendre alguna cosa i xerrar amb família o amb amics.
0: Anem a comentar una mica aquestes dades, posant en valor també que una de les apostes més destacades del Centre Cívic ha sigut oferir bé moltes activitats i moltes propostes de forma gratuïta i oberta a tothom.
1: Exacte, sí, sí. Exacte, sí, sí. Hem fet el recompte perquè, si no, clar, és impossible saber, ostres, has fet moltes

0: tradueix, no? Aquests 10 anys amb espectacles, amb gent que s'ha inscrit, amb cursos, amb tallers...
1: Mira, doncs hem fet un total de 3.000 persones, així arrodonint, 3.000 persones inscrites al centre cívic, de les quals han fet, entre totes elles, 19.500 inscripcions. Vull dir que cada persona, clar, s'ha inscrit a diferents activitats i això ho multiplica. Després hem fet unes 324 opcions formatives. Tenim un total de 60 entitats que durant aquests 10 anys han estat participant i vinculades al centre cívic, a entitats del barri i també de la resta de Pineda. Això també és, bueno, molt positiu perquè les persones a vegades no tenen accés a aquestes entitats, no les coneixen i és una manera d'apropar aquest servei a la ciutadania. Després de programacions gratuïtes i obertes, doncs, això com hem dit, 112 espectacles, a les quals, al qual han vingut 2.758 persones, que es diu ràpid, però que és molt maco, no? Perquè a vegades dius vindrà gent, i al final sí, no? El boca a orella funciona, i també la difusió que fem, i bueno, que realment és una bona aposta.
0: Per tant, els números són positius, la valoració és positiva, Sílvia?
1: I tant. A més, és que ens ho diuen els usuaris i això és molt maco, que ni els hi preguntem, no? Venen a dir-nos que contents estem, també hi ha queixes, per suposat. Mm. Però la veritat és que, en general, funciona molt bé, és un servei molt positiu, com tu dius.
0: Doncs ens quedem amb l'opinió dels usuaris i usuàries que la Sílvia ha recollit, ens ho ha enviat també aquí a la ràdio i ens ve molt de gust escoltar també bé el balanç, no? I sobretot el que significa pels usuaris i usuàries el fet de venir al Centre Cívic Poblenou. Els escoltem.
2: Mi vida actual no existiría sin este espacio. Estoy muy agradecida, sobre todo a la gente que conocí ahí, que me abrieron muchas posibilidades.
3: Doncs fa un any i mig que visc aquí i m'ha representat a cohesió en el barri, conèixer molta gent maquíssima que d'altra manera no hagués conegut a través de les activitats d'aquí. Trobo que tenen un ventall molt ampli i que els professors són de molta qualitat. Estic encantadíssima i suggeriment, obriu més places, fer un centre cívic més gran.
4: Bueno, jo el centre cívic el vaig conèixer des del començament, des que es va inaugurar. Trobo que el centre cívic pues, té moltes activitats i per a mi pues, allà anava i feia pintura, que és el que més m'agrada, però aquí he fet d'altres coses que també m'agraden molt. Quan ens fem grans, les persones quan ja es jubilen i els fills ja no necessiten de tindre una distracció, algo que no sigui només el de casa i anar a passejar. M'ha donat vida.
5: Des del grup de relaxació, donar les gràcies al Centre Cívic i a l'Ajuntament per aquests 10 anys compartint juntament amb la Sílvia i la Vanessa i totes les seves antecessores, aquests temps ple d'alegria, amor i de retrobament amb molta gent.
6: Jo sóc un benvingut aquí a Pineda de Mar, de fa 2 anys i mig, i entre les meves trobades, una de les més importants ha sigut trobar el centre cívic, perquè vaig ser un dia que es feia un festival, jo vaig vindre en aquest festival, que feien playback, i aleshores va ser una trobada. I ja em vaig apuntar, i a partir d'aquí, una de les parts maques ha sigut la gent que he conegut. I després d'ells, jo m'he pogut apuntar a altres coses, és que crec que una de les parts maques del centre cívic és la possibilitat que et dona de conèixer altra gent. I això penso que és molt enriquidor.
0: Sílvia, és molt enriquidor.
1: Sí, és el que et deia, tampoc els hi preguntem. Ara en aquest moment hem anat a 4 usuaris, hem escollit 4, però podrien ser molts més, i que ens ha vingut aquesta idea de anem a recollir aquest testimoni perquè normalment són ells els que ja ens ho expliquen, no? És el que et comentava abans. I s'han deixat moltes coses, però aquí s'ha conegut gent que ha acabat casant-se o han vingut nens a prendre el pit i després han vingut a cursos, no? I després es veus allà que passen ja doncs, amb la seva colla d'amics i te miren com dient, me'n recordo, no? Bueno, doncs sí, és un gran equipament.
0: Avui parlem amb Sílvia Plaza, directora del Centre Cívic Poblenou. Estem fent balanç d'aquests 10 anys del Centre Cívic. Escolta, si hi ha algú que ens escolta i no coneix el Centre Cívic, què hi feu?
1: Sí, doncs hi ha les activitats a les que estan programades trimestralment, que algunes es repeteixen perquè bueno, tenen molt èxit i realment són

0: molt necessàries. Altres intentem doncs, que siguin, hi hagi novetats, com ara doncs, entrar a la del podcast per crear un podcast. També doncs, alimenta't amb salut, amb un nou enfocament de l'alimentació. També tenim la de l'escriptura creativa, que s'havia fet algun cop, una sobre història de l'art, vull dir, coses noves, que sempre intentem que hi hagi alguna cosa, alguna novetat. A part d'això, doncs, hi ha també els serveis d'àrees de l'Ajuntament, que també els tenim a prop, allà al centre cívic, oferint els seus serveis, doncs, acompanyament a famílies o també des de l'àrea d'igualtat.
1: El perfil d'usuaris que venen al centre cívic, aquí pot venir tothom, no?
0: Està obert a tothom. Sí que és cert que tenim activitats infantils fins a 12 anys i després a partir dels 12 doncs ja entraries a... Bueno, tenim un, hi ha una part que ja s'encarrega el casal de joves, diguéssim, però a partir dels 16 anys doncs ja pots entrar a qualsevol activitat d'adults. És cert que la mitjana d'edat potser és a partir de 35 o així. Sempre intentem baixar-la perquè per tenir un ventall més ample, però sí, és a partir de quan comencen a tenir més temps lliure, no? Que els nens ja comencen a estar col·locats a les tardes i llavors ells busquen el seu espai personal de lleure i de relació.
1: També dèieu, no?, que al centre cívic Poble Nou hi pot venir tothom, siguis de Calella, ara estic anomenant els pobles que tenim una mica aquí al voltant, no sé, Calella, Santa Susana, Malgrat, Tordera, Obriu, no?
0: Exacte, sí, sí, a vegades ens sorprenen, ens diuen, no, és que vinc de tal poble. Bueno, si queden places, doncs està obert a tothom, la veritat que és un gust.
1: Doncs és un petit reflex de tot el que fa i de la quantitat de persones que mou el Centre Cívic Poble Nou d'aniversari en aquests primers 10 anys i que això també es tradueix en una festa d'aniversari demà dissabte que ho fareu a l'exterior, del Centre Cívic.
0: Sí, sí, sí, esteu tots convidats, volem que sigui una gran festa perquè realment, bueno, l'ocasió s'ho val. Estarem a partir de les 6 de la tarda amb, bueno, tot d'una oferta de programació infantil, animació, i després hi haurà música en directe amb un DJ fins a les 9 de la nit. Entremig, crec que va a les 7 de la tarda, doncs, l'alcaldessa farà, doncs, parlarà un petit parlament i brindarem, farem bufar les espelmes simbòlicament entre tots i tenim moltes ganes.
1: Doncs una festa oberta a tothom, que també a Ràdio Pineda ho anirem seguint, també hi serem, ja us ho explicarem també, i el que comentàvem de cara ara aquesta temporada de tardor que està a punt de començar, ja hem vist doncs, que estàveu fent inscripcions, el sorteig ja d'aquestes primeres places per la gent empadronada a Pineda. Si hi ha algú que ha quedat en llista d'espera o per la resta de persones que no siguin d'aquí i vulguin participar, recordem una mica com anirà.
0: Sí, doncs mira, justament estem acabant de fer llistes i veiem quines places queden lliures. Queden poquetes, però sí que n'hi ha algunes, i llavors si esteu interessats, doncs és passar el dia 24 pel centre cívic. Aniran per ordre d'arribada, aquestes sí, o sigui que val la pena matinar si t'interessa alguna activitat en concret.
1: A partir de quina hora, Sílvia?
0: De les 9 i mitja.
1: Sempre podeu anar al Centre Cívic Poble Nou si teniu qualsevol consulta, pregunta al Passeig Diputació número 8. Escolta, només ens queda fer un darrer missatge, Sílvia, perquè la gent vingui demà a la festa i en general amb tot el que oferiu des del centre cívic, una mica què és el que t'agradaria dir ja per anar tancant.
0: Bueno, doncs no cal dir que esperem que vingueu, que ens fa moltíssima il·lusió compartir-ho amb vosaltres. Sense els usuaris i les entitats, el centre cívic no tindria sentit, està clar. I per una altra banda, doncs dir-vos que nosaltres intentem seguir millorant. Vull dir que els canvis sempre són per intentar anar millor. Això comporta doncs, bueno, que hi ha vegades les coses no funcionen al 100% com ens agradaria, però l'objectiu és que sí.
1: Sílvia Plaza, directora del Centre Cívic Poble Nou, moltíssimes gràcies per haver trobat un espai per venir aquí a la ràdio. Sabem que ara aquests dies teniu molta feina amb inscripcions, ara amb la festa d'aniversari. Felicitats per aquests 10 anys a tot l'equip i a tothom que fa possible que el Centre Cívic hagi arribat fins aquí. El que dèiem, no? El desig és poder celebrar molts anys més.
0: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per fer-ne difusió.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poble Nou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97.

Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. Durant aquesta primera dècada, l'equipament s'ha consolidat com un espai de trobada, participació i, sobretot, de relacions. S'ha convertit en espai de referència per la relació veïnal, de trobada de persones amb totes les edats i de participació. I així ho han explicat a Ràdio Pineda una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic.
2: Mi vida actual no existiría sin este espacio. Estoy muy agradecida, sobre todo a la gente que conocí ahí, que me abrieron muchas posibilidades.
3: Doncs fa un any i mig que visc aquí i m'ha representat a cohesió en el barri, conèixer molta gent maquíssima que d'altra manera no hagués conegut a través de les activitats d'aquí. Trobo que tenen un ventall molt ampli i que els professors són de molta qualitat.
4: Quan ens fem grans, les persones quan ja es jubilen i els fills ja no necessiten de tindre una distracció, algo que no sigui només el de casa i anar a passejar. M'ha donat vida.
5: Des del grup de relaxació, donar les gràcies al Centre Cívic i a l'Ajuntament per aquests 10 anys compartint aquests temps ple d'alegria, amor i de retrobament amb molta gent.
6: Crec que una de les parts maques del Centre Cívic és la possibilitat que et dona de conèixer altra gent. I això penso que és molt enriquidor.
1: Són les veus dels usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. I Sílvia Plaza, que és la directora del Centre Cívic, ha destacat l'ambient proper i familiar i el reforç dels vincles socials.
7: Al final allà el que es generen són molts vincles, moltes relacions. És una gran família i la gent entra i surt i bueno, hi ha un bon ambient i tal, però realment l'ambient que es crea al Centre Cívic hi ha un ambient molt familiar, molt proper, de molta confiança. Aquí s'ha conegut gent que ha acabat casant-se o han vingut nens a prendre el pit i després han vingut a cursos, no? I després es veus allà que passen ja doncs, amb la seva colla d'amics i te miren com dient, me'n recordo, no? Bueno, doncs sí, és un gran equipament.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, presidirà demà aquesta celebració del 10è aniversari del Centre Cívic Poblenou. Els actes començaran a partir de les 5 de la tarda amb diverses activitats, jocs de fusta, també maquillatge, dinamització infantil i familiar i música. A les 7 de la tarda es farà l'acte central de la celebració i la benvinguda de l'alcaldessa i també una bufada simbòlica d'espelmes. Tot seguit hi haurà coca i cava pels assistents i una sessió de DJ i música en directe. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada organitzats per la Generalitat, una trobada que ha estat presidida per Salvador Illa. Aquest any s'ha fet un homenatge a les persones d'origen extremeny que van emigrar a Catalunya i que han contribuït al desenvolupament social, econòmic i cultural del país. Un acte que ha reunit alcaldes i alcaldesses de municipis catalans amb una destacada presència de ciutadans i ciutadanes procedents d'extremeny madura o descendents de famílies extremelles. Pineda Mar ha estat un dels municipis participants i Sílvia Biosca ha destacat la petjada que moltes famílies extremenyes han deixat a Pineda. A l'estada, l'alcaldessa també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a Pineda sobretot als anys 60. La trobada ha servit per compartir experiències de gestió municipal i també explorar noves vies de col·laboració entre les dues poblacions. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. És una actuació que vol fomentar la mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. Els nous aparcaments permeten estacionar aquests vehicles de manera més còmoda i segura als accessos d'aquests equipaments sanitaris.

Pràcticament han convertit la seva discografia en himnes. Una d'elles és aquesta, Every Teardrop in a Waterfall, dels Coldplay, per començar en el bloc de música aquí a Ràdio Pineda. Junts compartint el matí d'avui divendres, 18 de setembre, a les portes d'un nou cap de setmana. I ambientat, energia positiva en forma de música i amb aquest acompanyament, com cada dia, amb informació i també, doncs, això, amb ganes d'estar amb tu. Per presentar-te nous èxits, l'última de Bebe Rexha, a punt al New Religion, també amb Dani Fernández, o recordar també grans cançons com El Roar de Katy Perry, Wallflowers de Miley Cyrus.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja, durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65

0: Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 12. Notícies.
1: El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. Durant aquesta primera dècada, l'equipament s'ha consolidat com un espai de trobada, participació i sobretot de relacions. S'ha convertit en espai de referència per la relació veïnal, de trobada de persones amb totes les edats i de participació. I així ho han explicat a Ràdio Pineda una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic.
2: Mi vida actual no existiría sin este espacio. Estoy muy agradecida, sobre todo a la gente que conocí ahí, que me abrieron muchas posibilidades.
3: Doncs fa un any i mig que visc aquí i m'ha representat a cohesió en el barri, conèixer molta gent maquíssima que d'altra manera no hagués conegut a través de les activitats d'aquí. Trobo que tenen un ventall molt ampli i que els professors són de molta qualitat.
4: Quan ens fem grans, les persones quan ja es jubilen i els fills ja no necessiten de tindre una distracció, algo que no sigui només el de casa i anar a passejar. M'ha donat vida.
5: Des del grup de relaxació, donar les gràcies al Centre Cívic i a l'Ajuntament per aquests 10 anys compartint aquests temps ple d'alegria, amor i de retrobament amb molta gent.
6: Crec que una de les parts maques del Centre Cívic és la possibilitat que et dona de conèixer altra gent. I això penso que és molt enriquidor.
1: Són les veus dels usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. I Sílvia Plaza, que és la directora del Centre Cívic, ha destacat l'ambient proper i familiar i el reforç dels vincles socials.
7: Al final allà el que es generen són molts vincles, moltes relacions. És una gran família i la gent entra i surt i bueno, hi ha un bon ambient i tal, però realment l'ambient que es crea al Centre Cívic hi ha un ambient molt familiar, molt proper, de molta confiança. Aquí s'ha conegut gent que ha acabat casant-se o han vingut nens a prendre el pit i després han vingut a cursos, no? I després es veus allà que passen ja doncs, amb la seva colla d'amics i te miren com dient, me'n recordo, no? Bueno, doncs sí, és un gran equipament.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, presidirà demà aquesta celebració del desè aniversari del Centre Cívic Poblenou. Els actes començaran a partir de les 5 de la tarda amb diverses activitats, jocs de fusta, també maquillatge, dinamització infantil i familiar i música. A les 7 de la tarda es farà l'acte central de la celebració i la benvinguda de l'alcaldessa i també una bufada simbòlica d'espelmes. Tot seguit hi haurà coca i cava pels assistents i una sessió de DJ i música en directe. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada organitzats per la Generalitat, una trobada que ha estat presidida per Salvador Illa. Aquest any s'ha fet un homenatge a les persones d'origen extremeny que van emigrar a Catalunya i que han contribuït al desenvolupament social, econòmic i cultural del país. Un acte que ha reunit alcaldes i alcaldesses de municipis catalans amb una destacada presència de ciutadans i ciutadanes procedents d'extrema Madura o descendents de famílies extremelles. Pineda Mar ha estat un dels municipis participants i Sílvia Biosca ha destacat la petjada que moltes famílies extremenyes han deixat a Pineda. A l'estada, l'alcaldessa també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a Pineda sobretot als anys 60. La trobada ha servit per compartir experiències de gestió municipal i també explorar noves vies de col·laboració entre les dues poblacions. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. És una actuació que vol fomentar la mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. Els nous aparcaments permeten estacionar aquests vehicles de manera més còmoda i segura als accessos d'aquests equipaments sanitaris.

0: Content, el company Pineda desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
4: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Televisió Espanyola treu a la llum imatges inèdites de l'ensorrament de l'hotel Taurus de Pineda de Mar l'any 1962. El Nodo va filmar aquella tragèdia que va causar 18 morts i desenes de ferits, alguns molt greus, però les imatges mai no es van arribar a emetre. Són imatges que han sortit a la llum aquesta setmana a través de la sèrie documental Los Archivos Secretos del Nodo, que està disponible a RTV Play. La filmació estava conservada amb el títol Hundimiento de una casa en Pineda de Mar, però no era una casa. 64 anys després, Televisió Espanyola la recupera amb l'anàlisi de tres historiadors que aporten noves claus d'aquella tragèdia. Els escoltem.
1: Fue una auténtica tragedia.
2: Esto era un edificio tan grande que cuando se vino abajo quedaron sepultadas 30 personas bajo la ruina de todo aquello.
3: Hubo pues cerca de 80 heridos, algunos de gran gravedad, que quedaron incluso parapléjicos.
2: Esto es un reflejo perfecto de cómo el franquismo ocultaba la siniestralidad laboral. Hay varias historias escondidas dentro de estas imágenes que parecen que sencillamente hablan de una tragedia. En primer lugar, las condiciones laborales de los obreros.
4: Migrantes nacionales venían sobre todo de las zonas más pobres del país, de Extremadura, de Andalucía.
0: Ràdio Televisió Espanyola explica que la Filmoteca Espanyola es conserven més de 6.000 llaunes amb gravacions que van quedar als arxius. El denominador comú és que el règim franquista les va descartar per la seva missió. La pregunta que sobrevola el documental és perquè el Nodo va enviar les seves càmeres a Pineda, van registrar una tragèdia d'aquesta magnitud i finalment aquell 1962 aquelles imatges no van arribar mai a les pantalles dels cinemes. Los Archivos Secretos del Nodo recupera precisament aquests materials que van quedar fora del noticiari oficial del franquisme. Així ho expliquen els tres historiadors que intervenen.
2: Hay un factor muy importante y es que está la empresa Huarte y Cía, que se encargaba de grandes promociones inmobiliarias y de grandes obras a lo largo del régimen de Franco.
5: Este nombre ya lo hemos visto antes en otra historia de los archivos secretos. Y esto es, en efecto, la construcción del Valle de los Caídos. En la prensa encontramos otro elemento clave. Uno de los promotores es José Aragonés.
2: José Aragonés fue una persona muy importante en Pineda del Mar. Él fue el promotor de este hotel, Taurus Park, el más grande de España en aquel entonces, y él estaba detrás de esta construcción. De hecho, fue una persona tan de confianza del régimen que a partir del año 66 se convirtió en alcalde.
5: Por unas y otras irregularidades, la tragedia acabó en los tribunales.
2: Tuvo una investigación y solo fueron encausados y condenados el arquitecto, el aparejador y el capataz. Por supuesto, nada de Aragonés y nada de Huarte.
5: Tenemos claro, entonces, ¿por qué estas imágenes no se publicaron?
0: Aquest documental el podeu recuperar íntegrament al capítol 2 de Los Archivos Secretos del Nodo. Podeu veure aquest documental a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, RTV Play. Trobareu l'enllaç directe també a la notícia de radiopineda.cat. El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. Durant aquesta primera dècada, l'equipament s'ha consolidat com un espai de trobada, participació i, sobretot, de relacions. S'ha convertit en espai de referència per la relació veïnal, de trobada de persones amb totes les edats i de participació. I així ho han explicat a Ràdio Pineda una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic.
6: Mi vida actual no existiría sin este espacio. Estoy muy agradecida, sobre todo a la gente que conocí ahí, que me abrieron muchas posibilidades.
7: Doncs fa un any i mig que visc aquí i m'ha representat a cohesió en el barri, conèixer molta gent maquíssima que d'altra manera no hagués conegut a través de les activitats d'aquí. Trobo que tenen un ventall molt ampli i que els professors són de molta qualitat.
8: Quan doncs, són grans, les persones quan ja es jubilen i els fills ja no necessiten de tindre una distracció, algo que no sigui només el de casa i anar passejant. M'ha donat vida.
9: Des del grup de relaxació, donar les gràcies al Centre Cívic i a l'Ajuntament per aquests 10 anys compartint aquests temps ple d'alegria, amor i de retrobament amb molta gent.
10: Crec que una de les parts maques del Centre Cívic és la possibilitat que et dona de conèixer altra gent. I això penso que és molt enriquidor.
0: Són les veus dels usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. I Sílvia Plaza, que és la directora del Centre Cívic, ha destacat l'ambient proper i familiar i el reforç dels vincles socials.
11: Al final allà el que es generen són molts vincles, moltes relacions. És una gran família i la gent entra i surt i bueno, hi ha un bon ambient i tal, però realment l'ambient que es crea al Centre Cívic hi ha un ambient molt familiar, molt proper, de molta confiança. Aquí s'ha conegut gent que ha acabat casant-se o han vingut nens a prendre el pit i després han vingut a cursos, no? I després es veus allà que passen ja doncs, amb la seva colla d'amics i te miren com dient, me'n recordo, no? Bueno, doncs sí, és un gran equipament.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, presidirà demà aquesta celebració del desè aniversari del Centre Cívic Poblenou. Els actes començaran a partir de les 5 de la tarda amb diverses activitats, jocs de fusta, també maquillatge, dinamització infantil i familiar i música. A les 7 de la tarda es farà l'acte central de la celebració i la benvinguda de l'alcaldessa i també una bufada simbòlica d'espelmes. Tot seguit hi haurà coca i cava pels assistents i una sessió de DJ i música directa. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada organitzats per la Generalitat, una trobada que ha estat presidida per Salvador Illa. Aquest any s'ha fet un homenatge a les persones d'origen extremeny que van emigrar a Catalunya i que han contribuït al desenvolupament social, econòmic i cultural del país. Un acte que ha reunit alcaldes i alcaldesses de municipis catalans amb una destacada presència de ciutadans i ciutadanes procedents d'extrema Madura o descendents de famílies extremelles. Pineda de Mar ha estat un dels municipis participants i Sílvia Biosca ha destacat la petjada que moltes famílies extremenyes han deixat a Pineda. A l'estada, l'alcaldessa també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a Pineda sobretot als anys 60. La trobada ha servit per compartir experiències de gestió municipal i també explorar noves vies de col·laboració entre les dues poblacions. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. És una actuació que vol fomentar la mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. Els nous aparcaments permeten estacionar aquests vehicles de manera més còmoda i segura els accessos d'aquests equipaments sanitaris. L'Arxiu Municipal de Malgrat organitza aquest diumenge una nova sessió de les matinals d'història dedicada a la metal·lúrgia a Malgrat. La conferència col·loqui començarà a les 11 del matí a la sala Joaquim Garriga i anirà a càrrec de la doctora en història de l'art Lluïsa Amanós. Una sessió que tractarà la història dels ferrers de Malgrat de Mar i de les empreses del sector metal·lúrgic. Arriba l'últim cap de setmana del Festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i també Anna Estol. Del festival destaca doncs, que aquest divendres, des de les 7 ja es pot veure l'obra La Júlia i el Tauró, una història sobre mare i filla que aborda la salut mental, els vincles familiars i la fragilitat humana. Dissabte arribarà al muntatge Les Mares i el festival acabarà amb l'espectacle A què juguem Show, una proposta d'entreteniment i entrevistes que es caracteritza perquè cada funció és diferent. Tota la informació, festivalmicrometre.cat. I Blanes celebra aquest cap de setmana una nova edició del Festival Blandae Ciutat Romana, al passeig Pau Casals, una proposta que convida a descobrir el passat romà de Blanes a través d'una recreació històrica. La celebració convertirà el passeig Pau Casals en l'epicentre de les activitats. Hi haurà combats de gladiadors, espectacles militars, cercaviles, tallers infantils i familiars i fins i tot campaments romans. Tot això durant tot el cap de setmana a Blanes. I I dels esports us expliquem que Mariona Ortiz guanya el bronze del Mundial de Bàsquet. La calellenca ha aconseguit la medalla de bronze amb la selecció espanyola després de derrotar Alemanya per 81-58 en el partit pel tercer lloc del Mundial Femení. Ortiz és base i capitana del Casademont Zaragoza i ha disputat el seu primer Mundial absolut i ha participat en els 6 partits d'Espanya. I el temps. Avui una jornada de temps variable, calor moderada, que es mantindrà també de cara a demà dissabte, que no es descarta alguna petita gotellada, i diumenge arribarà una nova massa càlida. Ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
12: Iniciem el cap de setmana doncs, amb un temps que també estarà dominat doncs, en conjunt pel sol, aquí al Maresme. Podrà haver intervals de núvols baixos cap a punts de la costa central, que podien anar més amb el pas de les hores. A mig matí, migdia, tarda, s'aniran formant bancs de núvols baixos que s'aniran extenent per totes les zones de la costa central i zones prelitorals, podem dir-ho. Demà la calor també serà moderada, perquè també tindrem força núvols, les tones de la jornada, de nou màximes entre els 22, 23, 24 graus en conjunt, i en altres punts on hi hagi més sol, evidentment, podem superar els 25 graus, 26, 27 graus. Els vents demà també seran fluixos, seguirà la tramuntana bufant per la Costa Brava, mar endins, evidentment, aquí no la notarem, aquí seran vents rebuf, una mica de mar cap a terra, però seran fluixos en conjunt. El diumenge es talla la tramuntana i entrarà ja una massa més càlida i acompanyat d'un anticicló, que ho tornem a dir, ahir ho vam dir, extremadament anòmal per la seva calidesa i la seva estabilitat atmosfèrica que porta associat. Per tant, diumenge, un dia dominat pel sol i temperatures que pujaran. Ja veurem valors, segurament cap a ponent, que podran superar, doncs, fregar, no, algun indret segurament superarà els 30 graus i aquí, doncs, bé, valors entre els 25, 26, 27 graus.

diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: Televisió Espanyola ha tret a la llum aquesta setmana imatges inèdites de l'ensorrament de l'Hotel Taurus de Pineda l'any 1962. El Nodo va filmar la tragèdia que va causar 18 morts i desenes de ferits, però les imatges mai no es van arribar a emetre. Podeu recuperar aquest documental amb l'anàlisi de tres historiadors a la plataforma RTV Play. També a l'enllaç que trobareu a la notícia de radiopineda.cat. El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. S'ha convertit en un espai de referència per la relació veïnal, de trobada amb persones de totes les edats i de participació, segons han explicat a Ràdio Pineda, una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya organitzats per la Generalitat. Durant l'estada, Sílvia Biosca també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a la nostra població, sobretot als anys 60. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. Aquesta actuació vol fomentar una mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. L'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar organitza aquest diumenge una nova sessió de les matinals d'història, aquesta vegada dedicada a la metal·lúrgia a Malgrat. Serà a les 11 del matí a la sala Joaquim Garriga. Arriba l'últim cap de setmana del Festival Micròmetre de Santa Susana, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Estol, i ho fa amb tres obres destacades: el muntatge Les Mares, Júlia i el Tauró, i també l'espectacle A què juguem show. Més informació, festivalmicròmetre.cat. Blanes celebra aquest cap de setmana una nova edició del Blandaes Ciutat Romana al passeig de Pau Casals. Hi haurà espectacles, cercaviles, tallers infantils i familiars i també campaments romans. I el temps, que es manté variable en aquesta jornada i amb calor moderada. Demà no es descarta alguna gotellada i de cara a diumenge tornaran a pujar les temperatures.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: Televisió Espanyola ha tret a la llum aquesta setmana imatges inèdites de l'ensorrament de l'Hotel Taurus de Pineda l'any 1962. El Nodo va filmar la tragèdia que va causar 18 morts i desenes de ferits, però les imatges mai no es van arribar a emetre. Podeu recuperar aquest documental amb l'anàlisi de tres historiadors a la plataforma RTV Play, també a l'enllaç que trobareu a la notícia de radiopineda.cat. El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. S'ha convertit en un espai de referència per la relació veïnal, de trobada amb persones de totes les edats i de participació, segons han explicat a Ràdio Pineda, una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya organitzats per la Generalitat. Durant l'estada, Sílvia Biosca també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a la nostra població, sobretot als anys 60. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. Aquesta actuació vol fomentar una mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. L'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar organitza aquest diumenge una nova sessió de les matinals d'història, aquesta vegada dedicada a la metal·lúrgia a Malgrat. Serà a les 11 del matí a la sala Joaquim Garriga. Arriba l'últim cap de setmana del Festival Micròmetre de Santa Susana, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Estol, i ho fa amb tres obres destacades: el muntatge Les Mares, Júlia i el Tauró, i també l'espectacle A què juguem show. Més informació, festivalmicròmetre.cat. Blanes celebra aquest cap de setmana una nova edició del Blandae Ciutat Romana al passeig de Pau Casals. Hi haurà espectacles, cercaviles, tallers infantils i familiars i també campaments romans. I el temps, que es manté variable en aquesta jornada i amb calor moderada. Demà no es descarta alguna gotellada i de cara a diumenge tornaran a pujar les temperatures.

0: Són les 4. Notícies.
1: Televisió Espanyola ha tret a la llum aquesta setmana imatges inèdites de l'ensorrament de l'Hotel Taurus de Pineda l'any 1962. El Nodo va filmar la tragèdia que va causar 18 morts i desenes de ferits, però les imatges mai no es van arribar a emetre. Podeu recuperar aquest documental amb l'anàlisi de tres historiadors a la plataforma RTV Play, també a l'enllaç que trobareu a la notícia de radiopineda.cat. El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. S'ha convertit en un espai de referència per la relació veïnal, de trobada amb persones de totes les edats i de participació, segons han explicat a Ràdio Pineda, una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya organitzats per la Generalitat. Durant l'estada, Sílvia Biosca també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a la nostra població, sobretot als anys 60. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. Aquesta actuació vol fomentar una mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. L'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar organitza aquest diumenge una nova sessió de les matinals d'història, aquesta vegada dedicada a la metal·lúrgia a Malgrat. Serà a les 11 del matí a la sala Joaquim Garriga. Arriba l'últim cap de setmana del Festival Micròmetre de Santa Susana, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Estol, i ho fa amb tres obres destacades: el muntatge Les Mares, Júlia i el Tauró, i també l'espectacle A què juguem show. Més informació, festivalmicròmetre.cat. Blanes celebra aquest cap de setmana una nova edició del Blandae Ciutat Romana al passeig de Pau Casals. Hi haurà espectacles, cercaviles, tallers infantils i familiars i també campaments romans. I el temps, que es manté variable en aquesta jornada i amb calor moderada. Demà no es descarta alguna gotellada i de cara a diumenge tornaran a pujar les temperatures.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
4: Soc Otmar Schuster, Ot DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
6: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
7: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
8: obre
7: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies.
1: El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. Durant aquesta primera dècada, l'equipament s'ha consolidat com un espai de trobada, participació i, sobretot, de relacions. S'ha convertit en espai de referència per la relació veïnal, de trobada de persones amb totes les edats i de participació. I així ho han explicat a Ràdio Pineda una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic.
2: Mi vida actual no existiría sin este espacio. Estoy muy agradecida, sobre todo a la gente que conocí ahí, que me abrieron muchas posibilidades.
3: Doncs fa un any i mig que visc aquí i m'ha representat a cohesió en el barri, conèixer molta gent maquíssima que d'altra manera no hagués conegut a través de les activitats d'aquí. Trobo que tenen un ventall molt ampli i que els professors són de molta qualitat.
4: Quan doncs, són grans, les persones quan ja es jubilen i els fills ja no necessiten de tindre una distracció, algo que no sigui només el de casa i anar passejant. M'ha donat vida.
5: Des del grup de relaxació, donar les gràcies al Centre Cívic i a l'Ajuntament per aquests 10 anys compartint aquests temps ple d'alegria, amor i de retrobament amb molta gent.
6: Crec que una de les parts maques del Centre Cívic és la possibilitat que et dona de conèixer altra gent. I això penso que és molt enriquidor.
1: Són les veus dels usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. I Sílvia Plaza, que és la directora del Centre Cívic, ha destacat l'ambient proper i familiar i el reforç dels vincles socials.
7: Al final allà el que es generen són molts vincles, moltes relacions. És una gran família i la gent entra i surt i bueno, hi ha un bon ambient i tal, però realment l'ambient que es crea al Centre Cívic hi ha un ambient molt familiar, molt proper, de molta confiança. Aquí s'ha conegut gent que ha acabat casant-se o han vingut nens a prendre el pit i després han vingut a cursos, no? I després es veus allà que passen ja doncs, amb la seva colla d'amics i te miren com dient, me'n recordo, no? Bueno, doncs sí, és un gran equipament.
1: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, presidirà demà aquesta celebració del desè aniversari del Centre Cívic Poblenou. Els actes començaran a partir de les 5 de la tarda amb diverses activitats, jocs de fusta, també maquillatge, dinamització infantil i familiar i música. A les 7 de la tarda es farà l'acte central de la celebració i la benvinguda de l'alcaldessa i també una bufada simbòlica d'espelmes. Tot seguit hi haurà coca i cava pels assistents i una sessió de DJ i música directa. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada organitzats per la Generalitat, una trobada que ha estat presidida per Salvador Illa. Aquest any s'ha fet un homenatge a les persones d'origen extremeny que van emigrar a Catalunya i que han contribuït al desenvolupament social, econòmic i cultural del país. Un acte que ha reunit alcaldes i alcaldesses de municipis catalans amb una destacada presència de ciutadans i ciutadanes procedents d'extrema madura o descendents de famílies extremelles. Pineda de Mar ha estat un dels municipis participants i Sílvia Biosca ha destacat la petjada que moltes famílies extremenyes han deixat a Pineda. A l'estada, l'alcaldessa també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a Pineda sobretot als anys 60. La trobada ha servit per compartir experiències de gestió municipal i també explorar noves vies de col·laboració entre les dues poblacions. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. És una actuació que vol fomentar la mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. Els nous aparcaments permeten estacionar aquests vehicles de manera més còmoda i segura als accessos d'aquests equipaments sanitaris.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
3: Soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Radio Televisió Espanyola treu a la llum imatges inèdites de l'ensorrament de l'Hotel Taurus de Pineda de Mar l'any 1962. El Nodo va filmar aquella tragèdia que va causar 18 morts i desenes de ferits, alguns molt greus, però les imatges mai no es van arribar a emetre. Són imatges que han sortit a la llum aquesta setmana a través de la sèrie documental Los Archivos Secretos del Nodo, que està disponible a RTV Play. La filmació estava conservada amb el títol Hundimiento de una casa en Pineda de Mar, però no era una casa. 64 anys després, Televisió Espanyola la recupera amb l'anàlisi de tres historiadors que aporten noves claus d'aquella tragèdia. Els escoltem.
1: Fue una auténtica tragedia.
2: Esto era un edificio tan grande que cuando se vino abajo quedaron sepultadas 30 personas bajo la ruina de todo aquello.
3: Hubo pues cerca de 80 heridos, algunos de gran gravedad que quedaron incluso parapléjicos.
2: Esto es un reflejo perfecto de cómo el franquismo ocultaba la siniestralidad laboral. Hay varias historias escondidas dentro de estas imágenes que parecen que sencillamente hablan de una tragedia. En primer lugar, las condiciones laborales de los obreros.
4: Migrantes nacionales venían sobre todo de las zonas más pobres del país, de Extremadura, de Andalucía.
0: Radio Televisió Espanyola explica que la Filmoteca Espanyola es conserven més de 6.000 llaunes amb gravacions que van quedar als arxius. El denominador comú és que el règim franquista les va descartar per la seva missió. La pregunta que sobrevola el documental és per què el Nodo va enviar les seves càmeres a Pineda, van registrar una tragèdia d'aquesta magnitud i finalment aquell 1962 aquelles imatges no van arribar mai a les pantalles dels cinemes. Los Archivos Secretos del Nodo recupera precisament aquests materials que van quedar fora del noticiari oficial del franquisme. Així ho expliquen els tres historiadors que intervenen.
2: Hay un factor muy importante y es que está la empresa Huarte y Cía, que se encargaba de grandes promociones inmobiliarias y de grandes obras a lo largo del régimen de Franco.
5: Este nombre ya lo hemos visto antes en otra historia de los archivos secretos. Y esto es, en efecto, la construcción del Valle de los Caídos. En la prensa encontramos otro elemento clave. Uno de los promotores es José Aragonés.
2: Josep Aragonés fue una persona muy importante en Pineda del Mar. Él fue el promotor de este hotel, Taurus Park, el más grande de España en aquel entonces, y él estaba detrás de esta construcción. De hecho, fue una persona tan de confianza del régimen que a partir del año 66 se convirtió en alcalde.
5: Por unas y otras irregularidades, la tragedia acabó en los tribunales.
2: Tuvo una investigación y solo fueron encausados y condenados el arquitecto, el aparejador y el capataz. Por supuesto, nada de Aragonés y nada de Huarte.
5: Tenemos claro, entonces, ¿por qué estas imágenes no se publicaron?
0: Aquest documental el podeu recuperar íntegrament al capítol 2 de Los Archivos Secretos del Nodo. Podeu veure aquest documental a la plataforma de Radio Televisió Espanyola, RTV Play. Trobareu l'enllaç directe també a la notícia de radiopineda.cat. El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. Durant aquesta primera dècada, l'equipament s'ha consolidat com un espai de trobada, participació i sobretot de relacions. S'ha convertit en espai de referència per la relació veïnal, de trobada de persones amb totes les edats i de participació. I així ho han explicat a Ràdio Pineda una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic.
6: Mi vida actual no existiría sin este espacio. Estoy muy agradecida, sobre todo a la gente que conocí ahí, que me abrieron muchas posibilidades.
7: Doncs fa un any i mig que visc aquí i m'ha representat a cohesió en el barri, conèixer molta gent maquíssima que d'altra manera no hagués conegut a través de les activitats d'aquí. Trobo que tenen un ventall molt ampli i que els professors són de molta qualitat.
8: Quan ens fem grans, les persones quan ja es jubilen i els fills ja no necessiten de tindre una distracció o alguna cosa que no sigui només el de casa i anar a passejar. M'ha donat vida.
9: Des del grup de relaxació, donar les gràcies al Centre Cívic i a l'Ajuntament per aquests 10 anys compartint aquests temps ple d'alegria, amor i de retrobament amb molta gent.
10: Crec que una de les parts maques del Centre Cívic és la possibilitat que et dona de conèixer altra gent. I això penso que és molt enriquidor.
0: Són les veus dels usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. I Sílvia Plaza, que és la directora del Centre Cívic, ha destacat l'ambient proper i familiar i el reforç dels vincles socials.
11: Al final allà el que es generen són molts vincles, moltes relacions. És una gran família i la gent entra i surt i bueno, hi ha un bon ambient i tal, però realment l'ambient que es crea al Centre Cívic hi ha un ambient molt familiar, molt proper, de molta confiança. Aquí s'ha conegut gent que ha acabat casant-se o han vingut nens a prendre el pit i després han vingut a cursos, no? I després es veus allà que passen ja doncs, amb la seva colla d'amics i te miren com dient, me'n recordo, no? Bueno, doncs sí, és un gran equipament.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, presidirà demà aquesta celebració del 10è aniversari del Centre Cívic Poblenou. Els actes començaran a partir de les 5 de la tarda amb diverses activitats, jocs de fusta, també maquillatge, dinamització infantil i familiar i música. A les 7 de la tarda es farà l'acte central de la celebració i la benvinguda de l'alcaldessa i també una bufada simbòlica d'espelmes. Tot seguit hi haurà coca i cava pels assistents i una sessió de DJ i música en directe. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada organitzats per la Generalitat, una trobada que ha estat presidida per Salvador Illa. Aquest any s'ha fet un homenatge a les persones d'origen extremeny que van emigrar a Catalunya i que han contribuït al desenvolupament social, econòmic i cultural del país. Un acte que ha reunit alcaldes i alcaldesses de municipis catalans amb una destacada presència de ciutadans i ciutadanes procedents d'extrema madura o descendents de famílies extremelles. Pineda Mar ha estat un dels municipis participants i Sílvia Biosca ha destacat la petjada que moltes famílies extremenyes han deixat a Pineda. A l'estada, l'alcaldessa també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a Pineda sobretot als anys 60. La trobada ha servit per compartir experiències de gestió municipal i també explorar noves vies de col·laboració entre les dues poblacions. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. És una actuació que vol fomentar la mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. Els nous aparcaments permeten estacionar aquests vehicles de manera més còmoda i segura als accessos d'aquests equipaments sanitaris. L'Arxiu Municipal de Malgrat organitza aquest diumenge una nova sessió de les matinals d'història dedicada a la metal·lúrgia a Malgrat. La conferència col·loqui començarà a les 11 del matí a la sala Joaquim Garriga i anirà a càrrec de la doctora en història de l'art Lluïsa Amanós, una sessió que tractarà la història dels ferrers de Malgrat de Mar i de les empreses del sector metal·lúrgic. Arriba l'últim cap de setmana del Festival Micròmetre, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i també Anna Estol. Del festival destaca doncs, que aquest divendres, des de les 7, ja es pot veure l'obra La Júlia i el Tauró, una història sobre mare i filla que aborda la salut mental, els vincles familiars i la fragilitat humana. Dissabte arribarà al muntatge Les Mares i el festival acabarà amb l'espectacle A què jugar? Show, una proposta d'entreteniment i entrevistes que es caracteritza perquè cada funció és diferent. Tota la informació, festivalmicrometre.cat. I Blanes celebra aquest cap de setmana una nova edició del Festival Blandae Ciutat Romana, al passeig Pau Casals, una proposta que convida a descobrir el passat romà de Blanes a través d'una recreació històrica. La celebració convertirà el passeig Pau Casals en l'epicentre de les activitats. Hi haurà combats de gladiadors, espectacles militars, cercaviles, tallers infantils i familiars i fins i tot campaments romans. Tot això durant tot el cap de setmana a Blanes. I dels esports us expliquem que Mariona Ortiz guanya el bronze del Mundial de Bàsquet. La calellenca ha aconseguit la medalla de bronze amb la selecció espanyola després de derrotar Alemanya per 81-58 en el partit pel tercer lloc del Mundial Femení. Ortiz és base i capitana del Casademont Zaragoza i ha disputat el seu primer Mundial absolut i ha participat en els 6 partits d'Espanya. I el temps. Avui una jornada de temps variable, calor moderada, que es mantindrà també de cara a demà dissabte, que no es descarta alguna petita gotellada, i diumenge arribarà una nova massa càlida. Ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
12: Iniciem el cap de setmana doncs, amb un temps que també estarà dominat doncs, en conjunt pel sol, aquí al Maresme. Podrà haver intervals de núvols baixos cap a punts de la costa central, que podien anar més amb el pas de les hores. A mig matí, migdia, tarda, s'aniran formant bancs de núvols baixos que s'aniran extenent per totes les zones de la costa central i zones prelitorals, podem dir-ho. Demà la calor també serà moderada, perquè també tindrem força núvols, les tones de la jornada, de nou màximes entre els 22, 23, 24 graus en conjunt, i en altres punts on hi hagi més sol, evidentment, podem superar els 25 graus, 26, 27 graus. Els vents demà també seran fluixos, seguirà la tramuntana bufant per la Costa Brava, mar endins, evidentment, aquí no la notarem, aquí seran vents rebuf, una mica de mar cap a terra, però seran fluixos en conjunt. El diumenge es talla la tramuntana i entrarà ja una massa més càlida i acompanyat d'un anticicló, que ho tornem a dir, ahir ja ho vam dir, extremadament anòmal per la seva calidesa i la seva estabilitat atmosfèrica que porta associat. Per tant, diumenge, un dia dominat pel sol i temperatures que pujaran. Ja veurem valors, segurament cap a ponent, que podran superar, doncs, fregar... No, no, algun indret segurament superarà els 30 graus i aquí, doncs, bé, valors entre els 25, 26, 27 graus.

0: que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

Televisió Espanyola ha tret a la llum aquesta setmana imatges inèdites de l'ensorrament de l'Hotel Taurus de Pineda l'any 1962. El Nodo va filmar la tragèdia que va causar 18 morts i desenes de ferits, però les imatges mai no es van arribar a emetre. Podeu recuperar aquest documental amb l'anàlisi de tres historiadors a la plataforma RTV Play, també a l'enllaç que trobareu a la notícia de radiopineda.cat. El Centre Cívic Poblenou celebra 10 anys i ho fa aquest dissabte a la tarda amb una festa oberta a tothom. S'ha convertit en un espai de referència per la relació veïnal, de trobada amb persones de totes les edats i de participació, segons han explicat a Ràdio Pineda, una representació d'usuaris i usuàries del Centre Cívic Poblenou. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha participat a Mèrida en els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya organitzats per la Generalitat. Durant l'estada, Sílvia Biosca també s'ha reunit amb l'alcalde de Los Santos de Maimona, una de les poblacions més vinculada a Pineda, d'on són originaris molts veïns i veïnes arribats a la nostra població, sobretot als anys 60. L'Hospital de Calella i també el CAP de Calella han incorporat nous espais per aparcar bicicletes i patinets. Aquesta actuació vol fomentar una mobilitat més sostenible entre professionals, pacients i visitants. L'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar organitza aquest diumenge una nova sessió de les matinals d'història, aquesta vegada dedicada a la metal·lúrgia a Malgrat. Serà a les 11 del matí a la sala Joaquim Garriga. Arriba l'últim cap de setmana del Festival Micròmetre de Santa Susana, dirigit pels pinedencs Joan Gallar i Anna Estol, i ho fa amb tres obres destacades: el muntatge Les Mares, Júlia i el Tauró, i també l'espectacle A què juguem show. Més informació a festivalmicròmetre.cat. Blanes celebra aquest cap de setmana una nova edició del Blandaes Ciutat Romana al passeig de Pau Casals. Hi haurà espectacles, cercaviles, tallers infantils i familiars i també campaments romans. I el temps, que es manté variable en aquesta jornada i amb calor moderada. Demà no es descarta alguna gotellada i de cara a diumenge tornaran a pujar les temperatures.

diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.